0: Pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagi més persones...
1: Vamos a continuar, porque veo que Miriam Nogueras ha preferido ni siquiera mentar a Carles Puigdemont, ni, en fin...